0: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Primer cap de setmana de juliol amb què encetem la nostra programació d'estiu, perquè la ràdio mai descansa, sinó que fa que es respire a un altre ritme. I com ho farem? Pues seguirem comptant tant amb Imma Cerdà com amb Josep Vicent Fretxina, que no patiu, que ells mai fallen. Però sí que tindrem un xicotet canvi a les seccions anteriors. Cada setmana viatjarem entre les nostres festivitats i les novetats editorials, perquè són mesos on apetís descobrir les celebracions que tenim prop nostre i també mesos on ens endinsem en noves històries, nous entreniments i noves perspectives. I que millor que iniciar esta temporada que fer-ho en un llibre que no deixa indiferent a ningú, perquè hi ha llibres que es llegeixen i llibres que es juguen. I després hi ha propostes, com a fer la mà, que aconsegueixen una cosa encara més difícil, divertir mentre reivindiquem la cultura valenciana. Després de l'èxit del primer volum, Vicent Marco i Raúl Salazar tornen amb una nova entrega plena d'enigmes, de sopes de lletres, de reptes, d'humor i de referències que posaran a prova els coneixements de qualsevol valencià o valenciana, i que millor que ens ho expliquen ells. Vicent, Raúl, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Què tal?
0: Una de les proves proposa diferenciar versos d'estellers de frases de reggaeton. D'on ve esta idea tan perillosa?
2: Això és el Vicent. Això pregunta-li a ell.
1: La veritat és que és dels primers que tingueren clar, el primer passatemps que sí? Quasi farem. I, bueno, estellers o reggaeton, ve la idea de que, bàsicament, els versos d'estellers molts contenen ahí una càrrega eròtica sí. interessant, com pot ser també el que passa en el reggaeton, no? I al final la poesia és música i bueno, era una xicoteta, pues, manera de picar al públic, i jo crec que aquesta llicència poètica queda molt xula.
2: La poesia és música, però el reggaeton és música?
1: Sí. Ja. Ja.
0: Això és un debat que dona per
1: no,
0: a rato.
1: No eres de Bad Bunny, tu, no?
2: No.
1: És més del Botifarra.
2: A mi no m'inviten a la caseta.
1: Si Bad Bunny fora valencià seria la barraqueta.
2: La barraqueta.
1: La barraqueta o el basset, o clar, depèn de cada lloc. Sí.
0: Bueno, com dèiem, este segon llibre és el segon que feu d'esta edició, incorpora més de 60 reptes nous. Quin és el passatemps que a vosaltres vos ha donat més mal de caps? Perquè segurament haureu descobert coses que ni vosaltres coneixeu.
1: Igual a cadascú un, no?
0: Sí?
1: Perquè, clar, ell té tota la part gràfica, jo la part més escrita, i, bueno, certament n'hi ha alguns, com el timeline, que jo crec que és molt difícil de dibuixar.
2: El numerograma.
1: Per a mi el numerograma.
2: Per a ti el numerograma.
1: El numerograma, per exemple, és fer com un crucigrama de tota la vida, però en números. Aleshores, fiques el torró més car del món, no? Que és una publicitat, és el 1880, no? I això era la publicitat, perquè el 1880 se van fer la recepta que encara se gasta avui del torró, allí en Xixona. I clar, has de ficar 1880. Clar, buscar 30 o 40 números que tinguin relació amb València, que la gent reconega, és
0: és
1: complicat. I després de dibuixar, Raül, n'hi ha
2: jo
1: alguns que s'ha currat molt.
2: El timeline és el més elaborat, crec jo. Perquè té quantes escenes, quantes...
1: Crec que 12 i són 12 il·lustracions xicotetes,
2: però
1: històriques... Sí,
2: jo sí. M'ho passe bé. No puc dir que hagi sigut difícil o... No, perquè m'ho passe bé.
0: Hi ha alguna prova que hagueu de descartar perquè considereu que era massa complicada?
1: Per exemple, llevarem una del sant i la mascota o l'objecte de cada sant.
0: Ah, sí?
1: Perquè teníem al final uno de miracles o invents de Sant Vicent Ferrer. Teníem i dic, ui, això ens va quedar molt religiós.
2: Exacte, no va ser per la dificultat.
1: Però no va ser per la dificultat, va ser perquè... Dius, ostres, pareix el Museu de Belles Arts, que pareix un museu d'arte sacro més que un museu de Belles Arts, no? És tot, a veure, quin sant el dit més llarg, no? En fi.
2: És que si no hi ha una dificultat en el quadern, no es gaudís bé, no?
0: Clar, no té gràcia, tens que calfar-te el cap.
2: Clar.
1: Però si te pareix per a provar la dificultat, podem fer alguna pregunta als oients? I a tu també, Yolanda, te posem a prova.
0: Se podem atrevir,
1: Tira-li a la musiqueta, va.
2: Estava preparat.
1: Ui. Bueno, mira, esta es curiosa.
0: Tinc por. Tinc molta por.
1: ¿Quién de estos pobles no es un poble valencià? Benicui, Benifigos, Benigil.
3: Benigil.
1: Correcte.
2: Apropiat.
3: Mira, mira, tenim la primera, tenim la primera.
1: Anem en una altra. Clar, moltes proves són visuals que no se poden veure per la ràdio. Cal anar a les llibreries, a les millors llibreries, i comprar el llibre. Però, per exemple, està d'ací. A Peníscola es va rodar l'any 1961 el Cid, interpretada per Charlton Heston. I quina actriu italiana? Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Rafaela Carrà?
3: M'encantaria que fos Rafaela Carrà.
1: Estaria molt bé.
3: Però no sé si la vist de Papaluna.
1: En el 61, en el Cid, Yolanda. Jugant per un gallifante, que és una cosa molt antiga.
3: Opciona.
1: Sofia Loren. Correcte. Vinga, anem en un altre, anem en un altre. Clar, els visuals se'ls hem de passar. Mira, anem a canviar de musiqueta. Anem a posar una música americana. Un poc més calmada.
3: Més intensa.
1: Aquesta era del Jeopardy. Anem allà. Aquesta és que és més car, val?
3: Val.
1: Per exemple, què és més car? Este me fa a mi especialment. Gràcia. Els honoraris de Calatrava per dissenyar la ciutat de les arts i les ciències, és a dir, el que va cobrar Calatrava, o el cost de construcció del Guggenheim de Bilbao.
3: Ostres.
1: Així comparem dos coses, no? Una local i una de fora. El sou de Calatrava o el Guggenheim de Bilbao?
3: El sou de Calatrava?
1: Correcte.
3: Sí?
1: No falles, no falles.
3: M'encanta.
1: Que Calatrava tenia un 10% del cost total, va hi haure molts sobrecostos, i al final, si costa 1.200, i s'endugui uns 120, el Guggenheim costa 90. En el sou i tot, eh?
3: Quasi res.
1: Ho deixa ahí com a dalt.
2: Flipes.
3: Ho deixa en caure.
1: Bueno, ja he fet un poc de test, però la gent pot jugar, i pot jugar en família, pot jugar a preguntar.
3: Sí. Vos queden idees per al tercer?
1: Idees, sí.
3: Que causais ma vida, eh?
1: Clar, hem obert un poc la porta, perquè en el primer, per exemple, el llibre de Fer la mà era 12 grups valencians de música.
3: Mm. Sí.
1: En el segon, clar, ja no n'hi ha tants grups famosos valencians que, a més, pugues dibuixar i que s'entenga, no? Perquè n'hi ha alguns que són complicats. Aleshores, n'hi ha 4 valencians, 4 nacionals i 4 internacionals, però tots han tocat en la Comunitat Valenciana. N'hi ha que buscar alguna excusa sempre, no?
3: Sí, per a dur-se-ho a casa.
1: El nexe valencià.
3: Per a dur-se-ho a casa.
1: Idees no falten.
2: Tan sols en el FIB ja han passat molts grups.
3: Ahir ja tires, però vamos, per a molts volums.
1: Sí.
3: En definitiva, xics, és una nova forma de divulgar la nostra cultura que no estava del tot explorada i que continua sent un llibre únic per recuperar l'autoestima per la cultura valenciana. I sí que Vicent Marco i Raül Salazar, autors del llibre A fer la mà, passatemps valencians, en este cas el volum 2, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública i els oients que sapigueu que no és fàcil i que no és per a un xiquet de 3 anys, eh?
1: No, és per a tots els adults i per a que pensen. I deixo una pregunta final per a que la gent en casa... Què són més altes? Les torres de Quart o les torres de Serrans? Si voleu saber-ho, heu de comprar el llibre A fer la mà o buscar en la Wikipedia.
3: Pues moltes gràcies per
2: visitar-nos.
3: Gràcies
2: a vosaltres.
4: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
5: Obrim les portes a les paraules que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
3: Hi ha paraules que fan olor d'estiu i n'hi ha d'altres que només sentir-les ens transporten directament a una taula a l'ombra o a un camp ple de fruiters. I d'aquesta riquesa gastronòmica i lingüística ens parla avui la nostra Imma. Bon dia de vesprada.
6: Bon dia de vesprada, Yolanda. Dimecres 1 de juliol fou el Dia Internacional de la Fruita. I si hi ha una estació on té presència obligada en el menú, eixa és l'estiu. Si les volen conèixer totes, consulten amb molt de gust un vocabulari visual de l'alimentació publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la forma valenciana i la traducció a 6 idiomes: castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès. D'entre les moltes fruites d'estiu, de les peretes de Sant Joan a les cireres, de les bacores a les figues, avui parlarem de melons, bresquilles i albercocs. Començarem per l'imprescindible de l'estiu, el meló d'Alger, o d'aigua, o de moro, de corfa d'un color verd fosc i de polpa roja, dolça i molt refrescant. D'ell s'aprofita tot, fins i tot la corfa, com relata Bernat Capó en Costumari Valencià. a l'època del meló d'Alger. Les nits es poblaven de llumets que donaven un aspecte màgic als carrers. Amunt i avall, xiquets i xiquetes rivalitzaven per veure qui tenia el millor i més vell fanalet i qui feia més bona llum. L'altre meló, el redó o ovalat, de corfa verda o groga i de polpa d'un color groguent clar, abundant, aromàtica i molt dolça, és conegut com meló de tot l'any i també meló blanc o dolor. Antoni Martínez Bonet, en Amor cru, recorda la forma tradicional de conservar-los. El sol primaveral entrava per la finestra de ponent i els melons de tot l'any, penjats en les vigues de fusta, semblaven llunes reflectint el llum. A diferència de l'últim, només a l'estiu trobarem la bresquilla, de pell avellutada i d'un color groguenc o ataronjat, i de polpa molt sucosa, d'un color semblant. Josep Piera, en Antologia, Memòries i Viatges, en fa una bellíssima descripció, de mel suau al paladar i de cotó dur al tacte, tendre cruixir entre les dents, aigua ensucrada, quina dolça frescor. No hi ha res com una bresquilla, dura i madura, rentada en una font, presa com a des de juny a vora mar, per sentir el goig d'un dia que comença, solejat i magnífic. I acabarem amb l'albercoc, però no amb la persona poc espavilada, simple, sinó amb la fruita, amb un pinyol llis i fàcil de separar, de pell avellutada d'un color groc ataronjat. Francesc Mompó, en Els greixets, ens parla de la varietat més dolça d'esta fruita, agafar el poal i caminar orgullós d'ell mateix. S'havia trobat en una situació delicada i l'havia resolt amb valentia. Passar pels camps de fruiters i, amb tranquil·litat, agafar un albercoc de la Galta Roja. La saborosa polpa li refrescava la boca i li endolcia la gola. Quatre fruites, quatre records i tota la riquesa de la nostra llengua. Bon profit!
5: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
3: Anem acabant i ho fem com no pensant en anar a la platja, a gaudir de la tranquil·litat i del soroll de les ones. Josep Vicent Fregina, bon dia de vesprada.
7: Bon dia per la vesprada. Avui fa dia de...